tan merda, fer-te la víctima, han posat de pantera. Entre l'exigència de ser el que no ets i la pura indulgència. Em vaig prometre en punt mig una estafa. Em vaig